Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres, com tots els dies, gairebé, doncs anem a parlar-vos d'un poble. Un poble que una de les coses que m'ha agradat molt per donar la benvinguda en general és que l'Ajuntament diu, l'Ajuntament del Molar es complau d'oferir aquestes planes d'informació per demostrar tota la informació d'aquesta petita localitat del Molar que es troba en la comarca del Priorat i ben segur, amb ella aclaurem aquesta sèrie d'activitats de l'any. Puig que anem a deixar l'any 2006 per arribar al 2007.

En Bertat de Palau ens cantava amb una cançó trobadoresca, doncs una mena de crida i de regraciment a les persones que l'havien ajudat. Doncs bé, ara ens hem d'administrar dins de la història del Molar. I, per exemple, doncs, us tindríem que dir que el terme actual del Molar és una planícia triangular que des del vertex sud s'estén cap a la dreta del riu Siurana, s'eleva progressivament cap al nord-est i nord-oest fins a les serralades del Tormo, dels Tossals i de la Figuera. El poble, que al llarg de la seva història s'ha anomenat també el Molar de Bas, Massos de Molar i Cases de Molar, està situat al centre del terme, envoltat de barrancs i dalt d'una penya anomenada la Rocalta, la qual s'enlaira sobre el barranc d'en Bartolí. S'enceta la història del Molar amb notícies dels pobladors de les èpoques neolítica, del bronze i del ferro, els habitants de les quals visqueren sobre les terres properes a la font del barranc del Rigrals o en els turons rics en minerals i pròxim als barrancs de Bartolí, de Santa Càndia i de Badesseli. Les troballes més significatives són les d'un camp d'urnes o necròpolis i d'un poblat de l'època de ferro, descobert amb el Calvari el segle VIII i 4 abans de Crist, que guaita cap al fons del Rigrals. Les excavacions d'aquest poblat les dirigí el doctor Salvador Vilaseca, doctor en Medicina de Reus, i les 172 urnes funeràries, juntament amb altres objectes arqueològics, estan conservades en calaixos o exposades al públic en vitrines al Museu Salvador Vilaseca de Reus, d'on volà ser un passatge de puix o una iniciació de puix o un renseignament de puix que jo puc vos oferir. Hi ha d'altres que vont arribar sur l'établissement très ancien et l'assentiment des habitants dans ces régions qui sont très très très anciennes. On parle toujours de Tarascon, époque romaine, connue dans le monde entier comme province romaine. On parle aussi de l'invasion des barbares avec tout ce qui comporte, disons, des cassures avec une époque bien établie. Et on parle aussi des Visigoths qui arrivent derrière les barbares pour essayer de restaurer les choses. Mais bien sûr, une peuplade qu'avec beaucoup de discordes entre eux, entre des luttes fratricides, arrivent à les affaiblir à tel point qu'ils sont comme un simple rideau de papier, des cigarettes, en face de l'invasion musulmane qui arrive en provenance de l'Afrique du Nord.

Calvari, doncs, hi van viure els celtíbers. Just al pla proper a la font del Rigral s'hi assentaren els romans al segle II abans de Crist, i els romans dominaren els indígenes celtíbers del Mont Calvari, els quals foren romanitzats. La font del Rigral, situada a la via entre Tortosa i Lleida, era territori de pas d'invasors, els visigots del segle V i els sarraïns del segle VIII. Tots ells aprofitaren la riquesa de l'aigua de la font i dels minerals també, i van romandre un segle, sobretot els sarraïns, vinculats amb el veí de Siurana. Aquell veí de Siurana, doncs, veurà, jo vos he parlé, disons, de plusieurs fois de cet endroit, i la reconquesta cristiana, el comte Ramon Berenguer IV va donar al Mas de Bas un lloc proper a la font dels Rigrals, al monestir de Poblet. Això era l'any 1156. Del 1555 al 1548, els monjos foren els amos de la font. La donaren ascens a diversos pagesos, l'anomenaren Honor o Font d'en Bas, i la veneren darrerament en Jaume Pellicer, prevere de Garcia. L'Honor, el Mas d'en Bas i la font pertanyien a Garcia, que comprenia, entre altres, els termes actuals del Mas Roig i del Molar, fins al barranc del Bretuí. Aquest, el Molar d'en Bas, era un lloc petit durant els segles XV i XVI. Arriba el segle XVII, després de l'expulsió dels mariscs, va nàixer la nova classe social dels pagesos infoldats pels senyors civils, els comtes de Prades, els ducs de Cardona i de Medinaceli, o pels monjos d'Escaladell, els quals el 22 de juny de 1790 començaren a vendre part de la seva finca del terme de Garcia, anomenada Perla del Priorat o Mas dels Frares. Posseïen aquestes parcel·les els habitants dels masos o cases del Molar: Joan Bargalló, Josep Lluís, Josep Anguera Pinyana, Francesc Castelló, Josep Escoda, Jaume Mestre i Isidre Serres. Aquests pagesos construïren la primera església sota l'advocació de Sant Roc i de Sant Isidre, això el 1788. Durant la Guerra de la Independència, el 1808, Severí Argilaga del Mas d'en Bas també parcel·lava les seves terres de secà a favor dels pagesos del Molar, els quals les compraren a cens. Gabriel Estivill, Miquel Salvador, Josep Fraga, Pere Balló i en Jaume Joan Pere. Tu saps, a haver lieu, disons, a l'època, nous sommes déjà, disons, en 1808, la Catalogne, comme l'ensemble de la péninsule ibérique, est occupée par les troupes napoléoniennes, évidemment, au départ, avec un accueil au pays catalan assez favorable, puisqu'en plus, ils avaient donné la Catalogne l'égalité des départements français. Et au départ, donc, les Catalans, ils étaient assez contents, disons, assez favorables à cette occupation, enfin, cette entrée des troupes françaises en Catalogne. Mais après, petit à petit, progressivement, il y a eu toujours des accrochages, il y a eu toujours des petits refroidissements, des bagarres, des luttes et des combats. Alors, ce qui fait qu'à la fin, donc, les Catalans aussi, comme ensemble de la péninsule ibérique, se révolta contre les troupes napoléoniennes. Et bon, on ne va pas parler ici dans la radio la fin de ses voyages en péninsule ibérique. Enfin, voilà pourquoi très souvent, des fois, au départ, même ça nous a accusé d'être pro-français, ça avait été espagnol, et d'autre côté, bon, peut-être, après, peut-être, on a pu nous traiter un peu, pas des traîtres, mais à propos, quelque chose comme ça. Anem a continuar a escoltar una música i anem a tornar.

On vient d'écouter la danse de Vivanova, une chanson, une danse catalane très connue et très répandue, disons, dans l'ensemble du territoire catalan. Et c'est vrai, chaque fois que quelqu'un, et surtout ici à Toulouse, il y a beaucoup de Catalans qui nous écoutent, donc sûrement ça leur a fait plaisir aussi de revoir ou se retremper un peu dans cette ambiance, disons, de l'époque, quand ils étaient jeunes, ils étaient chez nous. Parallèlo alla vita agricola, de mese a mese prospera per la compra di proprietà dei convenzi della Chiesa e disammortizzata per le leggi di Mendizábal e di Madós, 1835 e 1855, nascia la nuova forma di vita assalariata amb l'explotació de les mines de propietat reial, la regia antiga i l'Eugènia, o de propietat privada, la Jalapa i l'Innocent de la companyia Mines del Priorat Societat Anònima i la linda mariquita de l'enginyer belga Laús. Un reial ordre del 19 de juny de 1846 marcava els límits del Molar com a municipi independent. El 1850 el poble se segregà de Garcia, el seu antic municipi, per constituir-se com a poble independent, de forma que ja podia posar a subhasta les taves, tipus d'arrendament de botigues. Uns fets concrets del segle XIX o XX informen sobre la total integració del Molar als esdeveniments contemporanis. Durant les guerres carlines, homes carlins del Molar van ser empresonats pels liberals i deportats a les Illes Canàries. El bandolerisme d'arreu de Catalunya i la repressió per part dels Mossos d'Esquadra va tenir un exemple luctuós al Mas Vell, en el qual hi moriren quatre lladres i fou trobat assassinat el confident Ulls de Vidre. La plaga de la vinya, la filoxera, va arribar al Molar l'any 1889, fet que va desencadenar la despoblació dels municipis del Priorat, frenada pel treball de les mines. Les revoltes socials es manifestaren amb la vaga de minaires de la mina Linda Mariquita l'any 1916 per tal de percebre un salari que consideraven just. El crac de l'economia americana, el 1929, provocà un ambient de constants lluites socials i polítiques entre capitalisme i classe obrera, entre caciquisme i entre poble també. I bé, durant també la Guerra Civil Espanyola, del 36 al 39, fou una lluita popular en la qual el Molar es va participar entre persones, entre civils i eclesiàstics. Durant els anys durs de la dictadura, es va viure i una parèntesi oscura. Avui la democràcia, doncs, és el que desitgem tots nosaltres, de que avui la democràcia ens porti totes aquestes coses que es mereixen d'allò. Què és que vos en penseu? Si jo qualque si un peu écouter une musique de plus, parce que ça me permettra de voir o jeter un coup d'œil, un cop d'ull, com diem nosaltres en Catalunya, sobre la suite du programa, ce que je vais vous expliquer. Parce que, bon, on va parler de la situation, on va parler des fêtes, on va parler des choses comme ça, mais après, je vais vous faire une surprise aux gens, aux amis catalans.

Non, je vais maintenant, je vais vous lire quelque chose que j'ai réussi à voir. Parce que je vous dis, vous avez renseignements très souvent des fois sur la vie, sur l'histoire de certains villages au pays catalan. C'est pas une critique. Mais bon, évidemment, quand vous demandez des renseignements sur une ville comme Barcelone, vous êtes écrasé tout de suite par le courrier que vous recevez, par les renseignements et par les choses. Et très souvent des fois, on oublie aussi les endroits qui sont beaucoup plus simples, qui ont vécu, ils ont eu une partie très importante de la vie de la Catalogne, mais évidemment en tenant compte ce nombre d'habitants dont je dis toujours sont déjà une miqueta davant. I doncs vaig agafar l'altre dia una informació sobre, parlant del Mar, en un article adreçat a una senyora que es diu Assumpció Giné, el Mar 27 de setembre. El Molar, doncs, és un poble allargassat que corona una cinglera que dona el barranc del Bertuí per un costat i per l'altre una plana panavenca que va baixant com el poble de nivell molt a poc. A la part més meridional del poble és coneguda per tots els molarencs com els Mansos i en una de les seves cases, Cal Burgaró, hi viu la senyora Assumpció Giné, que molt amablement ens ha recreat amb les seves vivències que al llarg dels seus 92 anys i amb una memòria excel·lent ha anat acumulant. En arribar a casa seva, ens rep la seva filla, la Neus, que molt cordialment ens invita a passar a la sala menjador a fi de saludar i fer una petita entrevista a la seva mare, que tot i les seves dificultats de mobilitat ens rep molt contenta i eixerida. Assegut en la seva cadira de braços de vímet, al cap de poc temps d'iniciar la nostra conversa, primer d'una manera més informal i després, a poc, aprofundint en un altre tema, ens adonem que l'Assumpció és d'aquelles persones que per les múltiples i diverses activitats que ha anat desenvolupant al llarg de la seva vida es pot dir que recull en ella mateixa bona part de la història del Molar. Donc, voilà une dame que avec tous ses années de vivance, donc, on concentre sur elle-même pratiquement une grande partie de la ville de Molar. On va écouter une musique et on revient.

La seva infantesa recorda bé marcada, com la majoria de cases del poble, per una mancança de mitjans econòmics que es resolia a base de l'enginy i de la paciència per part de tothom. De petita li agradava l'escola, però també anar a jugar amb les companyes amb tota mena de jocs que normalment tenien les seves temporades d'èxit i després el seu declivi. Per tornar a tot això, apareix poc temps després. El saltar la corda amb totes les seves variantes era molt habitualment emprat per les noies, però també es jugava altres jocs, com ara el bòlit, els patacons, les boles, etc. En els jocs de les boles es recorda una noia una mica més joveneta que ella, l'Encarnació de Calferrer, que tenia la mà molt llarga i molta punteria en tirar la bola, i això l'afavoria en el joc i feia que no tingués contrincant que se li resistís. A l'escola va tenir com a professora una mestra, Doña Maria Turmo, que la va iniciar dins del món del fil i de l'agulla i va fer que estimés aquest art i ofici al mateix temps que és el de brodar, i que arribà a dominar en pocs anys a la perfecció. Quan era més grandeta, als 12 o 13 anys, va ser quan el Molar va començar a venir els primers venedors i viatjants de màquines de cosir, i de brotar també. Així és que l'Assumpció es va apuntar en un dels cursos que organitzaven aquells antics venedors i que es feien en diverses cases del poble. Allí, en poc de temps, va assimilar tots els coneixements impartits per la que va ser la seva professora de brodar, la Carme del Simón, i tot seguit va començar a somiar i a pensar com adquirir una d'aquelles noves màquines tan noves i modernes. El problema, però, seguia sent el mateix de sempre: la manca de diners. No obstant això, degut al gran part de les ganes de vendre d'aquells antics viatjants i també per l'interès mostrat per aquella joveneta i excel·lent alumna, la compra d'aquella novícia, Singer, es va materialitzar en poc temps i es va poder pagar a base d'ingressos que li proporcionaven els treballs de brodat que li encarregaven a gent del poble, principalment de cara al futur i a un futur casament o bé per una altra festa important de la família. De fet, encara avui en dia hi ha poques cases al Molar i els pobles de la rodovia que no tinguin algunes peces de roba brodades per l'Assumpció de Cal Burgaró. D'on veurà si té una dama aquí petita, petit, de tota petita, tota petita, d'on una idea, disons, de se'n sortir en faisant des travaux d'art de la broderie et la couture à la machine et à la mer aussi. Donc voilà, c'est quelque chose, quand on est têtu, quand on veut s'en sortir, on arrive toujours à s'en sortir.

Doncs la seva joventut es caracteritzà per un tarannà obert i al mateix temps de mercat gaire religiós. Així ens recorda que la Fadrina havia format part de les esclaves de la Mare Déu de Dolors. Era aquesta una agrupació que havia format el capellà mossèn Portolés en la primera dècada del passat segle XX. Aquesta agrupació de 7 noies anomenades esclaves tenia principalment cura del manteniment i dels serveis auxiliars de la congregació, sempre sota la supervisió del rector. Una vegada a l'any feien una gran festa, la qual, per sort, encara perdura entre els nostres dies. La seva afecció per al cant fa que actualment encara recordi moltes de les cançons que es cantaven a l'església en els temps que ella havia estat esclava. Alguna d'aquestes cançons, ens diu, encara les canten avui en dia per Setmana Santa, com és el cas del Panja Lingua, i per la Festa Major de la Maria, que es canta cada any el dia de la Mare Déu d'Agost. Formà part també de la primera coral del poble, creada per mestre Josep Maria Castellví i Giner, l'any 1916. Més tard intervingué en dues de les primeres sarsueles que es van fer al poble per aficionats al centre obrer i que van ser carceleres i que es van posar a escena al local de l'entitat i va de més èxit sempre, sense cap mena de dubte, que va ser la Déu Punyal de Roses, la qual, per la escenografia inusual de la seva grandiositat escènica, es va haver de representar a l'aire lliure en un bancal on avui hi ha el garatge de Cal Regatxo. A principis dels anys 30, tota la vida social del poble es desenvolupà al voltant de les societats recreatives, totes elles de diferent caire polític. La família de l'Assumpció es va fer càrrec del bar del centre obrer del Molar, cosa que encara que poc ajudaria a millorar la precària economia de casa seva, en aquells temps difícils i de trasbalses de tota mena. Tenim molta feina, ens diu, principalment pels dies de festa major, i les begudes i refrescos més sol·licitats eren, sense cap mena de dubte, a part del cafè que es servia juntament amb l'ampolla ovalada d'aigua, el suau i el llimó, i també la rosella, que encara recordo em feien pagar 20 cèntims de pesseta per a la consumició. També era habitual el consum de cacauets torrats durant tot l'any i de castanyes també torrades els dies de la castanyada de Tots Sants. De la seva estada al cafè del centre obrer, també recorda que en més d'una ocasió havia col·laborat amb la banda de la societat copiant particel·les, música de tota mena i estil. No coneixia la música ni sabia solfa, ens diu, però dibuixava les notes amb molta cura i concentració. Quan la vida semblava ja una mica encarrilada i podia somniar amb el futur prometedor, tant pel que fa de la seva vida familiar com una millora poca però suficient també de la seva situació econòmica, esclata la Guerra Civil i els seus somnis i el mateix centre obrer se n'anaren gairebé, com diuen nosaltres, se n'anaren a Norris. Doncs veieu, una de les parts bones i d'allò que la gent se'n recordi d'aquestes coses. On va continuar la música de Puig i on va revenir sur la vida de cette dame.

Hem escoltat aquesta cançó interpretada amb aquest accent, aquesta mena de parlar tan bonica de les terres valencianes, que suposo que ha agradat a tothom també. Doncs bé, arriba la Guerra Civil, tots els afers se'n van als Norris i van passar i passant els anys, i aquella joveneta es va anar fent gran i ben aviat l'any 37 va contraure matrimoni amb un jove minaire, Josep Abelló i Salvador, amb els ulls i la mirada absent. Reviu els seus primers anys de casada i de cop i volta ens recorda que l'any 1916 i amb motiu de les vagues de minaires al Molar es van concentrar a la plaça totes les dones dels minaires, algunes d'elles embarassades per impedir els carros que anaven a buscar el plom de les mines poguessin arribar a la mina Lluça per a carregar el mineral. Es van formar grans aldarulls i en carregar la Guàrdia Civil contra la gent es van disparar alguns trets i en van resultar diversos ferits, dels quals la que segurament va sortir de més malparada va ser una dona que va perdre el braç dret. Era la mare del que uns anys més tard s'havia de convertir en el seu marit. En acabar la Guerra Civil s'havia de posar fil a l'agulla de nou i tot l'escassetat i les mancances de tot tipus d'aquella postguerra. L'Assumpció va ser prou valenta per iniciar una nova etapa de la seva vida, instal·lant una petita botiga de tota mena de queviures a les dependències del que avui en dia són les oficines de la Secretaria de l'Ajuntament de la Pobla. Qui no recorda aquella petita tenda de l'Assumpció de Cal Burgaró, al vell mig de la plaça? El seu marit treballava a les mines i ella i la seva mare es feien càrrec de la botiga. Allí, però, hi tenia també en un racó la seva màquina de brodar amb un munt de feina que l'esperava i que anava fent quan no tenia gent a anar a comprar. Tenia dos fills petits, la Neus i en Josep, que ja anaven a l'escola, i a base de molt de treball i molts sacrificis tot començava a estar una mica encarribat una altra vegada, i així iniciàvem una nova època. Els anys anaven passant i l'alegria i la felicitat havien entrat de ple a la nostra casa. Tot començava a ser de color rosa. No podia ser, però era massa la felicitat. Encara recordo, ens diu la senyora Assumpció, aquell migdia solejat del 22 de juliol del 57, dia de Santa Madalena, quan molt propet de casa em comunicaven una notícia esgarrifosa, degut a un despreniment de terres, en una galeria de la mina Cisterneta, el meu marit havia resultat greument ferit. Vaig ser molt pitjor, i per desgràcia. Va ser així. Sempre havia tingut com una mena de por dissimulada al cos, com totes les dones dels minaires, de que un dia això pogués arribar a succeir. Però també tenia esperança de que no arribaria a passar mai. Em vaig equivocar de ple. Tenia el meu marit 51 anys i jo només en tenia 45. On veig que ho tenia una mica de pis? Jo arribé.

Doncs ja ho veieu, les coses són així. Tornaren els mals de caps a casa nostra amb un buit total que havia deixat aquell espòs i pare que vam perdre. Hauríem d'encarar-nos amb la vida una altra vegada i començar a lluitar el dia al dia com si res no hagués passat. No era ni de bon tros una tasca fàcil. Corrien uns temps difícils per a tothom, però el Molar sempre havia sigut un poble que ha sabut tirar endavant en tota classe de circumstàncies, encara que fossin adverses. Es va veure que era possible portar una ajuda extra a les cases a base de criar viram, el que sempre s'havia fet a pla casolà, però ara amb unes dimensions més de caire industrial. Hi havia al poble moltes cases que tenien a les golfes o al corral de 100 a 1.000 gallines ponedores. Nosaltres, amb el nostre esforç i també amb l'ajuda de la gent bona, que sempre n'hi ha, val a dir-ho, vam iniciar aquesta nova aventura que ens va anar donant els seus fruits i a poc ens va anar posant al dia econòmicament parlant. També a poc vam adquirir alguna peça de terra i amb el pas dels anys veig que hem pogut superar aquell mal somni. I jo ja ho veu, aquí asseguda sense poder fer res. Però això sí, l'afecció de fer punta o brodar no l'he perduda, ens diu. I tot això encara sense utilitzar ulleres, déu-n'hi-do. Comencem a parlar de coses intranscendentes i altres el dia a dia. La conversa es va allargant sense donar-nos en un fins que el rellotge ens fa caure en la realitat i creiem que ja no podem robar més el temps a la senyora Assumpció Giné i hem de deixar descansar. Afortunadament, ha sigut un plaer el poder fruir d'una estona tan llarga amb una persona amb la memòria tan clara i al mateix temps tan amable com ella per molts anys, senyora Assumpció. Adéu. I bé, nosaltres aquí a Nova Ràdio, doncs, veritablement, també podem dir que llegint aquest article que ens han ofert sobre el Molar i que parla, doncs, d'aquesta senyora, jo no sé si avui en dia la senyora Assumpció Giné, doncs, és encara entre nosaltres, perquè a vegades la vida és molt trista, moltes coses. Si és així, doncs, si té ocasió de sentir els nostres programes, li diré, doncs, des de la ràdio, bon dia, padrina, i gràcies per tot el que heu fet i heu explicat. I, senyor, doncs, si no, dissortadament, doncs, el seu record restarà entre nosaltres. I li desitgem que des d'on sigui, si ja no està dissortadament entre nosaltres, doncs, no deixi de tindre aquest aire, no tindre aquest caràcter, i que ens vegiu-hi perquè fem les coses segurament tan bé com ha intentat fer-ho ella durant tota la seva vida.

Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat xinutxant a la seva fi. Amb aquest programa d'avui, doncs, anem a tancar les nostres programacions per l'any 2006. Per mi ha estat un plaer molt gran de poder parlar o fer xerrada sobre la història, les coses de casa meva, i desitjo, doncs, a tots els amics catalans, a tots els amics occitans i els que no són de casa nostra, una molt bona fi d'any i encara molt més bo l'any que ve per a tothom. Adi s'ha esplat un amunt, merci esplat per haver demorat a menys aus, bon anado, pla sentado i pla granado també.

0: Mas perquè, perquè m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Citanya.
2: Perquè m'han parit
1: l'emoció del pa.

0: un goi.
1: A dixas a totes e a totis per aquesta emissiu que vos prepaus a Radio Occitània, l'humor del temps, a me per la part tècnica e la part musical, lo Cédric Rousseau, e lo Trevor Lucas que vos presenta aquesta emissiu.

Bona vesprà. Avui anem a parlar, doncs, del Cira. El Cira, desenrotllada espectacularment en la dècada dels 60, ha acollit un important contingent de població i aquesta circumstància ha construït, sens dubte, a canviar la seva fisonomia, a modificar el seu ornament urbà, amb la construcció de nombrosos edificis, obertura de noves vies i la consegüent augmentació de la seva indústria i comerç. És la nostra una ciutat carregada d'història que no renuncia al futur.

0: Doncs el terme municipal, per parlar d'un bonic jardí, el terme municipal del Gireny ha estat poblat des de la prehistòria. Els jaciments arqueològics mos mostren nombrosos llocs habitats. Del paleolític són les cases de Xixera i la cova d'Alfonso, del enolític la cova de les aranyes i la dels gats, totes dues en vasos com uniformes molt interessants. De l'edat de bronzo, la muntanya assolada i les cases de Montcada, i de l'època romana el sequer de Sant Bernat i la necròpoli del camí de l'Albalat. Els orígens d'Alzira, disons, resulten, no obstant, avec, disons, assez problemàtiques. Des historiens i des gens d'études ont manifesté dans ses opinions de façon très dispare et, disons, non conforme les uns avec les autres. Pour certains, la cité est la successeur de la sucre ibérique et des autres dont incide que c'est une fondation nettement musulmane. El fet cert és que el topònim reflecteix clarament la circumstància geogràfica de l'antiga vila, un nucli de població emmurallat i envoltat per les aigües del riu Xúquer i Barxeta. Durant el domini musulmà, Alzira va ser una població tan important que va arribar a tenir governació pròpia. Amb els almoràvits, va ser un focus destacat en diverses rebel·lions contra els cristians i amb l'intent d'unificació almohade passà a declarar-se partidària d'aquestes. Nombroses alqueries escampaven pel territori alzireny. La vila comptava amb diverses portes d'accés a ella, com la Porta Reial de la Trinitat, la dels Jueus, així com les cases de banys, mesquites, molins, i etc., i moltes altres coses més. En Jaume I la va prendre per als cristians, incorporant a la civilització occidental el 30 de desembre de 1242. Doncs el rei conqueridor, que sentia especial predilecció per la vila, li va otorgar infinitat de privilegis, entre els quals destacava el de mer i mig d'imperi, amb jurisdicció en causes civils i criminals sobre 42 pobles, i també li va donar en propietat la sèquia reial. Vinculades al regnat de Jaume I són les fundacions dels monestirs d'Aigües Vives, en 1268, Sant Agustí, en 1270, i Santa Maria Magdalena, en 1273, i la construcció, probablement, sobre mesquites de les esglises de Santa Maria i Santa Caterina. El rei Alfons I Liberal va concedir a la vila el 29 d'abril de 1286 la celebració de fira des del dia de Sant Llorenç fins a final d'agost. Durant l'època foral, Alzira va prendre part activa en la Guerra de la Unió, participar com a vila real en els Corts del Regne i va jugar un paper destacat en el compromís de Casp. En 1501, el rei Ferran II el Catòlic va disposar que la fira es traslladara el 15 de maig al 15 de juny, fonamentalment en el fet que el mes de maig hi havia gran comerç de sedes i fruites. Tingueren convent Alzira, Jerònim, Santa Maria de la Murta, 1401, les Agustines, Santa Llúcia, 1536, els franciscans, Santa Bàrbara, 1539, els trinitaris, Sant Bernat, 1558, els caputxins de l'Encarnació, 1602, i les caputxines, en 1614. Donc, voilà, c'est una vila, disons, les vestiges musulmans, ils y sont, les vestiges, disons, romains aussi, parce que c'est une région de passage, qui m'en dit, et on voit, disons, que d'après la conquête de la ville par Jacques Ier conquérant, Jaume Ier conquérido, qu'on dit, non, dont la ville avait le roi avait une préférence, avait un sentiment, avait un coup de cœur, disons, pour cette ville d'Alzira, il y a autorguer des privilèges et des droits en comparaison à des autres villes. Le blason de la ville, c'est un rhombe avec les barres du royaume d'Aragon avec une clé, peut-être un symbole d'une clé de passage. Une clé couvre les portes de passage vers des régions du sud qui devaient être conquises. Donc, son cause ici. Les crises de ces crises, qui, 16 et 17, font patent à la ville. A la recessió econòmica general s'afegiren altres factors que hi repercutiren de forma directa i contribuïren a greujar encara més la situació. D'una banda, la segregació de Carcaixent, Guadassuar i Algemesí minvaren la capacitat econòmica. De l'altra, l'expulsió dels moriscos amb més conegudes i greus seqüències. Durant la Guerra de Successió, la vila es va declarar partidària de l'arxiduc Carles d'Àustria i es va convertir en plaça d'armes. Va ser la seu durant algun temps de la Junta de València. Vencedor el Borbó Felip V va abolir les furs i privilegis municipals. En 1820 es crea el Partit Judicial d'Alzira, que va durar fins al 1823, en què va ser erigida la governació, que comprengué 42 pobles, i durà fins al 1837, en què de nou va ser restaurat el Partit Judicial. A mitjans del segle, concretament el 9 d'abril de 1853, va arribar el ferrocarril. El 8 d'agost de 1876, el Fons 12, en consideració a la importància que veu l'augment de la població i el desenvolupament de la indústria i comerç havia aconseguit a Vila, li va concedir el títol de ciutat. En 1885, Alzira es va prestar a l'insigne metge Jaume Ferran perquè experimentara la vacuna anticolèrica. Entre els fills il·lustres d'Alzira destaquen els poetes Ibn Khalfala, Ibn al-Zakak, Ibn Tomlús i els eclesiàstics Joan Vera, Joan Vic i Gilbert Martí, els escriptors Gascó de Siurana, Francesc Pananca i Josep Joaquim Casassús, i el mestre d'Alzira, pintor renaixentista de l'Escola Valenciana, i el pintor Teodor Andreu. Doncs, veieu, c'est une ville, disons, qui a participé vivement, disons, dans le développement de cette région valencienne. Bon, il y a des villages, il y a des villes qui sont plus importantes, il reste toujours beaucoup plus importantes, et d'autres qui sont peut-être aussi anciennes, mais qui restent toujours à côté, à l'abri de ces villes qui deviennent beaucoup plus importantes pour sa situation géographique, pour la, disons, l'ensemble, surtout la situation géographique qui fait beaucoup, parce que quand c'est une ville qui se trouve dans une croisillée de chemins pour aller d'un endroit à l'autre, donc automatiquement on y attire toujours un peu plus de bénéfices que d'autres. Mais en fait, c'est l'agence de la ville aussi qui aide à développer et à agrandir la ville par elle-même. Si les gens sont gens qui se dédiquent à quedarse comme sempre, en poques ganes de poder ser emprendedors, en poques ganes de poder se desenvolupar i de vindre més grans, doncs clar, queden sempre en els pobles que hi ha, a part les circumstàncies que de fora puguin fer doncs que la vila, com hem dit, sigui més gran o més xica en comparació amb els anys de la història.
1: À Toulouse et à Saint-Gaudens, Radio Occitanie, l'émotion du pays.

Alzira exerceix, doncs, la capitalitat administrativa, comercial, industrial i agrícola de la Ribera Alta, comarca que, juntament amb la Ribera Baixa, constitueix la demarcació històrica i la configuració geogràfica de la Ribera de Xúquer, que compta en l'actualitat amb prop de 300.000 habitants. El municipi, situat entre els 14 i 20 metres sobre el nivell del mar, es troba entre els meridians 3.10 i 3.23 de longitud oest i els paral·lels 39.4 i 39.11 de latitud nord. El terme municipal d'Alzira limita amb els de Guadassuar, Algemesí, Polinyà al nord, Tavernes, Benifairó, Simat i Carcaixent al sud, Corbera i Llaurí, Favara a l'est i Benimuslem, Alberic i Massalavés a l'oest. El nucli de població es troba en la seva major part a la dreta del riu, dista de la capital de província 36 quilòmetres, i el formen un nucli central i modern, antic lloc de Xúquer i el Barxeta i l'antic raval de Sant Agustí. La part antiga, la vila i els barris de les Barraques, antic raval de Santa Maria, l'Alquerieta, la Muntanyeta, el Torretxó, la Garrofera i un annex, la Barraca i d'Aigües Vives. Orogràficament destaquen les serres de Corbera, la Murta i les Agulles, entre les quals es disposen els valls de la Murta, la Casella i Aigües Vives, amb cotes màximes al Tallat Roig de 394 metres, la Creu del Cardenal 543, les Orelles d'Ase 592 i la Ratlla 625. La superfície de terme municipal d'Algireny és de 111,46 quilòmetres. Compta amb excel·lents vies de comunicació, cosa que facilita l'accés des de qualsevol direcció. Travessen el terme del nord al sud la carretera de València a Xàtiva, de la qual ix un ramal cap a Favara i la línia València, al Mansa de Ferrocarril. D'est a oest passa la carretera de Tavernes a la Valldigna i a Llíria per Xiva. El seu clima és típicament mediterrani, suau i temperat, normalment sense temperatures extremes, ni a l'hivern ni a l'estiu tampoc. Les pluges són escasses i molt irregulars, ja que a períodes de gran sequera segueixen pluges torrencials. La població actual es xifra a 40.735 habitants, població de dret al 1 de gener de 1998. Al llarg d'aquest segle s'han experimentat una considerable augmentació. En 1890 n'eren 20.500 habitants, en 1945 25.079 i en el 67 30.969 habitants.

0: La primera falla d'Alzira, de la qual tenim notícia, es va plantar en l'any 1889. A partir de sa dada, les falles aniran consolidant-se com a festa popular i, per tant, patint també les vicissituds de cada moment. D'aquesta manera, durant la Guerra Civil del 36 al 39, es van interrompre l'activitat fallera. En els anys posteriors, a la pantanada de Tous de 1982 i la Riuà de 1987, només es plantaren dues falles simbòliques. El creixement de la ciutat ha fet que les noves barriades sorgiren comissions que donaren més esplendor i importància a la celebració, fins a adquirir el caràcter, encara que no reconegut oficialment, però sí reivindicat pels alzirenys, de festa d'interès turístic nacional, pel seu atractiu, la diversitat d'actes, la quantitat de participants i la intensitat en què es viu la festa Josefina, de tal manera que la converteixen en la segona ciutat després de València, que més activa activitat fallera té al llarg de l'any i, per tant, en la segona potència mundial en falles. Es planten 68 monuments entre grans i infantils i en el cens de fallers és de 3.967 adults i 1.260 menuts. Entre els actes que s'organitzen, coordinats per la Junta Local Fallera, constituïda en l'any 1944, destaquen la cavalgada multicolor, la cridà, i la entrega de premis, l'ofrena de flors, la desfilada de comissions i bandes al ritme de pas doble i, per descomptat, l'apoteòsica cremada de les falles. La Setmana Fallera és un conjunt de vivències indescriptibles on es combinen una suau climatologia i les ànsies de disfrutar a l'aire lliure. Ja de bon matí, els coets a la despertar ens inciten a eixir al carrer per a contemplar els monuments i disfrutar de les colorides desfilades de les comissions acompanyades per les bandes de música que et contagien i seguir el seu ritme. El so continu per tot arreu, unit a l'embriagador olor a pólvora cremar, culmina al migdia amb una ensordidora mascletà. Hora de disfrutar d'una variada i rica gastronomia basada en els plats típics valencians, arròs al forn, paella, i assaborir les delicioses postres, especialment fruits i gelats. La vistosa indumentària de les falleres i cada vegada més estès el costum de recuperar els conjunts dels segles passats dona més colorit. Si això és possible, els carrers que cada vesprà s'inunden dels irenys i visitants, de rodaries majoritàriament, però també van augmentant els dels altres punts de la geografia i de l'estranger també, per admirar aquest espectacle de música, color i art. Berenar és també un plaer i es pot degustar un calent xocolat en bunyols a les terrasses dels bars i més tard continuar visitant els monuments a la llum de la lluna fins ben entrada la nit i després de sopar acudir a ballar les verbenes a l'aire lliure. Jo no sé com dir-vos, però em fa efecte que tancant els ulls sento aquella oreta de bunyols amb aigua ardent.
1: Radio Occitanie 98.3 a Toulouse, 89.4 a Saint-Gaudens.

altra vegada que tinguem més temps, perquè és clar, una hora pareix que no, però passa de pressa, en seguida passa, i n'hi ha tantes i tantes i tantes coses a parlar de cada poble valencià, hi ha tantes i tantes coses per parlar, perquè és clar, si a més tinguéssim gent així que mos estiguéssim dos o tres o quatre o cinc, doncs pareix que no, doncs esclar, un es va arrugant, però avui doncs esclar, estic solet per fer el programa i intento donar una màxima apreciació de la vida d'Alzira a la gent que mos escolta, perquè hi ha alzirencs així a Tolosa també, i suposo que si mos escolten bé, i si no, de totes maneres, ja els hi farem una còpia perquè puguin saber el que hem parlat de casa seva i que no els hem criticat, al contrari, que només hem parlat de coses bones, eh? Doncs la ciutat i els seus entorns. A la muntanyeta del Salvador, santuari de Mare Déu del Lluc i muntanya Solada, poblat de l'edat de bronze. Plen resultarà el visitant l'ascensió a moderada llum del Salvador. Apeteix pujar-hi pel vessant i és més còmode vorejar-la en un vehicle per la cinta d'asfalt. Si opta per la muntanya, arribarà desplanada per un monumental creu de ferro, alçat el primer any d'aquest segle, on albirarà al fons la façana del santuari Marià, construït entre els anys 1924 i 1965, amb les aportacions dels alzirencs. Ultimada recentment la decoració interior i coronada la torre pel metàl·lic pinacle, mostra el seu canvi la vella iconografia de Santa Maria del Lluc. Doncs, es pot anar a les tres valls, Aigües Vives, la Casella i la Murta, i el monestir de Geronis. Si bé la ciutat d'Alzira, a causa de les catàstrofes naturals i la qüestionable política urbanística, a vegades, sigui el que sigui, doncs manca de major interès. Per contra, l'entorn natural, a pesar d'haver sofert diversos atemptats ecològics i els efectes d'una descurada planificació, manté un singular atractiu amb un esplendor que es manifesta a les tres valls. Iniciarem el recorregut pel d'Aigües Vives, que enllaça la comarca de la Ribera Alta i la Safor per mitjà de la Valldigna, on es pot visitar-se el que fos monestir cistercenc. Des d'allí, ascendint al Portitxol, tindrem a l'esquerra els contraforts de la Serra de les Agulles i a la destra l'imponent voluminositat d'antany monestir Agustí d'Aigües Vives. Deixarem arrere l'antiga pedania per creuar l'estret i abans d'accedir a Alzira, superada la factoria de gelats, vorejarem a Muntanyeta de Salvador i accedirem a la vall de la Casella. A pesar de la desforestació ocasionada pels últims incendis, resulta atractiva per la gres de la seva orografia i la bondat dels brolladors. Després de reposar forces, al restaurant podem observar en un ampli tancat alguns cèrvols, a la tercera de les valls, la de la Murta, uns 7 quilòmetres d'Alzira, s'arriba des de diversos punts. El camí més espectacular és el que abaixa en un pronunciat pendent des del Respirall. Un altre itinerari es conforma superada la Carieta i agafar a la destra i continuar a la línia recta a vorejar el cementeri. Per a entrar a la finca forestal i a l'epicentre de la qual s'ubiquen les romàntiques ruïnes de Santa Maria, s'ha de sol·licitar permís escrit a les dependències municipals. El seu interès botànic, greument afectat, com hem dit, per l'incendi, i per desertades rompudes, cal afegir l'arqueològic representat per les runes del monestir Geronin i els primitius habitacles de ermites. De l'apogeu assolit al segle XV subsisteix encara, per bé que en lamentable estat, part de la crugia de la nau i el temple i la torre dels coloms. La desamortització va sembrar la seva runa. En l'any 1990 va ser adquirit per el poble d'Alzira i després d'anys de desídia s'ha plantejat la consolidació de les ruïnes. Com a colofó ultimarem i animarem doncs que els enderecs a emprendre emulant les necessitats que buscaven la caritat monarcal. L'itinerari que enllaça les tres valls, la companyia d'un muntanyenc expert facilitarà el recorregut d'aquesta atractiva ruta que respon al nom del Pas del Pobre. S'haurà de partir de la pedania d'Aigües Vives, creuar la Serra de les Agulles per una cota situada entre els 368 i 480 metres per a descendir cap a la Casella i arribar a la Murta, superat el Pas del Pobre. Puc assegurar-vos que el camí aguardarà a les retines i als pulmons allò que millor té la ciutat i que assenta el ribàs del devastador, capta des dels cims el beneplacit dels déus. I això es mos diu Bernat Montagut Piera, historiador, en diguent-nos, doncs, a reveure si a Déu plau.

Bé, doncs, amics, després d'haver escoltat una miqueta, un xic, totes aquestes músiques de casa, doncs l'únic que podem agrair és a l'Ajuntament d'Alzira per les informacions que hem rebut, que ens han enviat, per poder efectuar aquest programa. Ja dic, la llàstima és que necessitaríem poder 2 hores o 3 de més, que encara poder un altre dia ne farem un altre, perquè tenim tants pobles per visitar, però esteu segurs que una altra vegada en tornarem a parlar. Doncs bé, amics nostres, el programa és arribat a la seva fi, us desitjo que passeu una molt bona fi de vespre, i us dic, doncs, fins al programa que ve. A deixar-se plato el món de mercis, pla per haver demorat amb nosaltres, bono serado i a deixats.

El cop passat havien començat en usmaïna d'aquesta filosofia helenística que apareix dins un període de malastre, de desordre, d'angoixo. De fet, Alexandre de Macedonio, el gran, que havia conquistat en 10 anys la Grècia i l'Asia, se morís abans Jesus Crist en 323 i deixa un imperi immense mas trossejat. Sus successus, com l'havien dit, se partegen el món grec, de noves capitals apareixen, com Alexandria en Egipto, Roma intro sur la scena de l'història, tot a col l'havien dit, a questa epoca, durant la calo la cultura grega, gràcies a la fundació de l'imperi d'Alexandre, s'espandis, perdón, pels països mediterraneus, és el període helenístic. És un temps tràgic per la filosofia helenística, les grans ciutats gregues és un rappel, se perdon dins les guerres, els successus d'Alexandre se combaton, és l'epoca de la violència. E l'anciano picciuno ciutat greco és a se desfà, és l'eu reemplaçado per d'estat centralitzat, on l'individu és un pau perdut. Dunques, dins aquel desastre, l'humà sembla demorar sol. Quin partit prendre? Cosí causi la siobido? Aquel temps és l'un dels mai escurs que el món antic coneguet. I el subjecte humà no pot plus trobar a la vegada dins la ciutat la responsa a ses qüestions i la garrisó de sus mals. Estranger per ell mateix dins un estat lluny d'à, és a dir, un estat trop lluny, si volets, un estat abstrait, el subjecte humà a coquelat demando a la filosofia de li ensenyar un saviesa pratico. La filosofia d'aquel temps és menys teòrico que l'anteriuro. És pas un lutze de professus. Cal bé primer trobar de responsos praticos, de reglos de conduito e un saviesa per la vida obidanto. So que conto desenant és l'organització de l'existència. Cusi viure. Cusi manca pas sabido, cusi capita un obido buno. La filosofia d'aquel epoco es resulgudomen pragmatico. Biso so util din lo domeni de la vida e tut so teoric se vei subordinat a l'azio. Se pot dire tabe que lo caràcter comú de las filosofios helenisticos es l'indiferencio espiritualo. De fait, cusi truba lo salut. L'estoïcisme, l'epicurisme e lo scepticisme propauson en realitat un ideal que se sembla forso. Per attenie lo bunastre, lo savi de l'epoco helenistico decidis d'acquesi l'independencio de l'esperit. Din lo malastre de la realitat, dins aquel mundo un tut se desagrego, lo savi deu esse impassible, indifferent, imperturbable. Non patirà pas de res, non s'estacarà pas a res. Espera que hai parlat abans d'indiferencio espirituale, desenant l'humà per l'humà, solo conto la libertà dell'esperit.

La tarazio, es a dire l'accensio de trebuleri e l'indifferenzio dell'esperit, la tarazio duncos es l'umut mestre des filosofes helenistics. Epicur patirà sense plagne de las atrosos dolus provocados per las peiros de sabufigo, los famuses calculs. Los sabi estuicia Epictet se daissara cupa los osses sense busina e los septic Pirru endurara sen fa los ueils burruts un operaciu crudelo. Tut estres Epicuria u Epicureu estuicia esceptic recercon l'equilibri d'un amo que res non pot tribular e demoron perfeitomen serens en cado circunstancio. Libertate beatitud sun la tocco, la bisado dell'epicurisme, dell'estuicisme e del scepticisme. Parlen per cominciare dell'epicurisme. Cal dire avant tout che l'obro d'Epicur, lo fondatore di questo courant filosofico, è un obro capitale. Ma per esaminare questo filosofio se cal desfa bel primier de tutos las representacius ordinarios e caricaturalos caben tot suben de l'epicurisme. Epicur bisquet en Grecio de 341 a 270 abans Jesus Christ. En 310 obriguet un escolo filosofico a Atenos, lo celebre Jardi, que eclipset l'Academio de Platón e lo Liceu d'Aristotel. Muriguet Epicur a Atenos. De su nobro subsist un pasque calques fragments, principalomen de letros ai tal como calques pensados. Sa dutrino sera espausado pel poeto latí Lucreci, din sun famus de natura rerum, es a dire, en lengua nostro, de la natura de las causas. Aquesto dutrino se va diffusar rapidomen e conservar sa vitalitat duscos al secle IV après Jesus Christ. Es uno filosofio noplo e severo, pla aluniado des images grusies que trop suben nus fugerun donats per uno tradiciu en caro vivasso malurosomen. A tal se pot en caro ausi parlar del trupel d'Epicur o des purcells d'Epicur ed in un lengatge corrent trop sovent epicureu significo sensual e gaudeire galobuntens. En realitat, l'epicurisme es una causa totalment diferente. Paul Nizan en francès, al segle XX, dins un libre sus materialistos de l'antiquitat, paregut en 1965 a las edicius Maspero a París, afirmo al contrari que l'epicurisme es uno sabieso materialisto que demando pas al cos e a sas vertuts, que lo secret de mourir pas desesperat. Es un pulido formulo, lo secret de mourir pas desesperat. Après la pausa musical, assajaren de comprene lo sens d'aquesto sabieso materialista.

tociun acompanyats pel gran pianista Keith Jarrett al piano, continuant de parlar de l'epicurisme. L'epicurisme se fundo su un fisico materialista, un fisico manlevado al filosofe Democrite. Per Epicure, l'univers es constituït d'atomes, de coses insecables, és a dire que se poden pas coupar. De coses insecables en nombre infinit, et l'univers també és compausat de buid. L'amo és elo també formado d'atomes, a tal com los dius, que són de compausats complexes d'atomes materials. Epicure adotta dunque una concepción materialista del mundo e dell'umà. Tutto de l'univers s'explica per de causos materiales, so es los movimientos des atomes din l'infinitat del buid. Un mundo senza providencia nos es donat. Los dius, simples agregats d'atomes, non se mainon del mundo ni des humans, e demoron ben astruts e perfiets din los intermundes. Es a dire que los dius s'enchauton pas des humans e son dins un altre monde que lo nostre. Pudem pas, per nostres meritis, catta lur buno gracio. I a duncos pas de razu d'imaginar que los dius s'embarrasson de castigar los culpables u de recompensar las gens honestos. Tal es lo materialisme vigorus de Epicure. Los dius perdonon pas as humans, los recompenson pas u los castigon pas, perquè los dius sen mai non pas des humans. Cap de cresenso as dius creatus din l'epicurisme. Los atomes existissun de tutto eternitat. Nado cresenso as dius que recompenson. Epicure elaboro un fisico materialisto un tut se resumis ad ensemples complexes d'atomes de materio. Es sus aquesto vaso materialisto que lo filosofe edifico uno sabieso, un muralo que sabisado es d'elimina l'anguiso. Abeli l'anguiso e prepara la calmo de l'esperit, la libertat recercado, a cos lo role de la ciencia, lo role del saber. La teoria generale dell'univers permet d'attenie la serenitat. Cap de razu de crenta los dius, perché interven un pas din los afas del mundo humà, en caro in cop los dius e las diversos nun son las potencios terriplos que describun las faulos popularios, tut al contro son destres ben astrux que res nos concernisun. Los dius crudels des mites e de las religius, los castics e las recompensos del mundo del dela, son pas que d'imaginacius absurdos, supersticius e somis que s'encal libera al maileu. La ciencia, lo sabe, nos purifico da que los pous e nos meno a l'attarazio, valenta dire all'azenzio de trebuleri din l'amo, e nos meno dunque alla serenitat.

Però un cop eliminados la crento dels dius, las supersticius e las angoixos qui son ligados, cal que lo savi Epicureu se trace de la pou de la mort. Aquesto pou es per Epicur sense cap fundament. La coneixença racionalo, valenta dice la que nos es baliado pel trabajo de la razú, es terapéutico. Aquesto coneixença nos libero d'aquesto pou. De fiet, la mort nun es res per eu. Per què? Perché mentre que existissi, la mort me concernis pas en res. E quand la mort serà així, eu y serai pa mai, que l'amo es un compausat material que se dissolverà e s'esvanirà après la mort. Unido al cos, l'amo morís amb el. La mort, dunques, nun es res per eu, ni viu ni mort. Aves comprès? Quand som viu, la mort hi és pas, e quand vivi pas mai, la mort és així, me eu hi soy pas mai. Dunques, per Epicur, hi ha pas jamais rencontre amb la mort. La mort a pas d'existència, a pas de contingut per Epicur. És solament, così dire, un fantasma, és a dire, un produit de mon imaginació. La mort és un niente, un non-res, un fantasma, un chimero que existís sunque quan eu existissi pas mai, perdó. La mort, per Epicur, és la mort de la mort. Ai pas cap de razú de la crenya. Sentissi nado anguixo davant l'infinit del temps que precedet mon existència. Alavetz, perquè creneriò eu d'estar pas din l'infinit del temps que es pervenir.

en palot a l'île del Ramier. És interdit cap a tot als pietons, ciclistes i vehicles motoritzats pendent almenys 4 mesos. La raó d'aquesta baradura, la refacció de l'obratge que és centenari. I el projecte preveu la creació d'un trepadó únic de 1,40 m de llarg que utilitzaran sonque els pietons i que serà sublevat d'una vintena de centímetres de la causada, una mena de protecció. I aquest serà desplaçat per allargar a la perfil d'integrar un piso ciclable de sens doble. Una bordadura de protecció específica serà també instal·lada. Quand tornarà d'obrir a la circulació la palanca, la velocitat dels vehicles hi serà limitada a 20 km hora. I ho constatant amb aquesta renovació, en s'agent de conservar la caracteristica patrimonial d'aquesta palanca de la Pudrario centenària, tot en adaptar son estructura a l'usage nouvel de circulació, trottinette e tout à coup, que podem veure a l'Urodaro. Senyalant que aquesta baradura complica bravament a l'Urodaro la circulació de cadun, sobretot los que desiren anar al complex esportiu del Ramier o anar a l'estadio. També les autoritats toulousenques aconsellen, pendent aquest període, l'usatge dels transports en comú per hi accedir, remetant que la baradura que ha entaminat a la debut d'aquesta setmana, d'aquesta palanca de la Pudrario, és previsto per almenys 4 mesos que van ser doncs plans longs.

0: fallin les forces.
1: Ràdio Occitània.
2: Occitània d'Azurs.
3: La meva terra és com un infant.

Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres, dins el nostre programa, vos anem a fer una invitació per visitar el Pla d'Urgell, i dintre del Pla d'Urgell anem a fer una petita aturada i una estona d'explicació sobre la vila de Bellvís del Pla d'Urgell.

Josep Pla deia sobre el Pla d'Urgell la cosa següent: he travessat el Pla d'Urgell moltes vegades en totes direccions. Vull aclarir que quan dic el Pla d'Urgell no em refereixo a la comarca estricta capital Tàrrega, sinó que el gran llençol agrari que agafa també amb dos territoris. Dos territoris, diem, de la Noguera, de les Garrigues i del Segrià. És un conjunt, un bon país, consolidat, estable, ric, un país per a viure-hi. Des de l'època prehistòrica fins a la construcció del canal, fou una de les comarques més pobres de Catalunya. Una estepa mísera, amb un sistema econòmic basat en la incertesa de la pluja i els designis obscurs de la providència. Quan no plovia per l'abril, la misèria era certa. I començaven les rogatives. Cada un dels 54 pobles que componen la contrada, tota ella sencera, feia les seves les imatges que més devoció hi suscitava. Però, a més, cas únic, a l'Urgell feien rogatives col·lectives a la Mare de Déu de les Sogues a base de la treva, o sigui, de treure la imatge d'aquesta Mare de Déu del seu cambril del convent de Trinitaris de Bellvís. Durant 8 dies passaven per davant de la imatge representacions de tots els pobles. Les cançons eren desoladors. Mare, si marit me dau, no me'l doneu de gol més, que em farà anar de fora a plegar fems pels carrers. La història del canal és molt curiosa. Se'n comença a parlar a l'època de Carles I d'Espanya i cinquè d'Alemanya, tal com ho senten, ben segur. I se'n continua parlant durant els regnats de Felip II, Ferran VI, aspirat pels consells de la seva colla de manefles italians. Carles II donà ordres de fer alguns estudis que no tingueren de venir. Hem d'arribar al 1850 per veure la construcció a Barcelona d'una empresa a la qual són concedit per beneplàcit regi els regadius de l'Urgell a base del projecte elaborat per l'enginyer Andrés i Pulldoller. Pulldoller era el propietari de Raimat, la gran finca que comprà després el senyor Reventós. L'empresa de Pulldoller fracassà i es construí després, sempre amb capital de Barcelona, la societat Girona Hermanos i Clavé i Companyia, que fou el nucli bàsic del que fou després societat anònima del Canal d'Urgell, empresa que construí el canal sota la direcció d'un intel·ligent arquitecte Domènec Cardenal. Fou una tasca ingent que avui encara impressiona si tenim en compte que entre el 1855 i 1860 hom disposava d'escassos mitjans tècnics. El canal fou construït a base d'un conveni amb els futurs usuaris, anomenat Conveni de Madrid, pel qual la companyia constructora tenia el dret de fer seva una novena part dels fruits de les terres regades pel canal. Doncs veieu, hi ha rien pour rien, on n'a jamais fait rien pour rien. Et bien, même chez nous, au pays catalan, quand on a fait quelque chose qui représentait, disons, quelque chose, un grand avenir pour notre région, dont très souvent, de fois, il a fallu payer, comme dans tous les endroits du monde. Qu'est-ce que vous... Moi, je trouve que ce n'est pas normal, mais enfin, c'est comme ça, c'est comme ça.

El municipi de Bellvís pertany a la comarca del Pla d'Urgell, tot i que fins l'any 1988 pertanyia a la comarca de la Noguera. Amb la creació de la nova comarca, Bellvís va passar, juntament amb 17 pobles més, a formar part d'aquesta comarca que agrupa els pobles més plans de la província de Lleida. El topònim Bellvís prové del llatí Bellovisu, que significa Bella Vista. Aquest nom podia haver estat donat per alguns dels conqueridors catalans, diríem francesos o refugiats hispànics a la Gàlia, quan reconqueriren aquestes terres envaïdes pels àrabs. Des de l'any 711. El primer document escrit on apareix el poble de Bellvís amb aquest nom és el Termini Antiquiti Civatis Illerda, que descriu els termes antics de la ciutat de Lleida pels voltants del 1170. De les troballes arqueològiques fetes a diferents punts del terme, es dedueix que el poble fou molt antic, de gran riquesa econòmica i cristià abans del segle VIII, però juntament amb Bellvís no podem oblidar els arcs, el nucli agregat a Bellvís, situat a 2 quilòmetres de la vila i que comparteix amb vell l'Ajuntament, jutjat i registre civil. Sembla que l'origen del lloc fou una vila romana i, posteriorment, als anys de la conquesta, una almúnia sarraïna. Al lloc hi havia una torre anomenada Albaixic i també dels Arcs. El seu terme pertanyia a la senyoria de Bellvís i després, de 1344, al capítol de Lleida, l'església parroquial de Sant Antoni Abat, ja en el segle XII, era filial de l'església major de Balaguer. Els Arcs fou municipi fins a mitjans del segle XIX. Bellvís va ser testimoni i va patir molts saquejos durant la Guerra dels Segadors i la Guerra de Successió. Al segle XIX patí les conseqüències de la Guerra del Francès per la seva proximitat a la ciutat de Lleida, que ha deixat una empremta important tant en la història com en la vida dels bellvisencs, és el canal d'Urgell. Val a dir que antigament Bellvís era de secà i les vinyes substituïen a tots els arbres fruiters que avui emplenen el seu terme. Voilà, disons, a partir del moment de l'apertura, disons, de ce canal d'Urgell, qui ha permis l'arrivée des eaux dans beaucoup de terres qui étaient pratiquement de terres sèches, dont Bellvís se trouvait dans cette situation. Ce qu'aujourd'hui, il y a des arbres dont à l'époque c'était des vignes, parce que l'eau n'était pas en quantité suffisante pour arroser les cultures et les champs de cultive du village. Voilà, tout change quand l'eau arrive à la porte.

Doncs hem vist com es va modificant un poble, i doncs d'aquí que podem deduir el perquè de l'escut de la vila, que representa i és representat per un cabrer de raïm. Així doncs, cap al 1862, l'aigua va començar a arribar a tots els camps que fins llavors havien estat de secar, gràcies a l'enginyer Domingo Cardenal, el qual va ser l'artífex de la construcció dels canals d'Urgell, l'obra hidràulica, com us he dit, més important de l'època. La gent de Bellvís, és a dir, els vells vicencs i vells vicenques, antigament estaven lligats al camp i al pas cíclic del temps, que marcava el ritme de la vida dels habitants de la vila. Els habitants de la vila i de la gent de les rodanies i de totes aquelles contrades. Tot i que avui en dia l'agricultura, encara que tingui un paper important, els costums han canviat i les noves generacions s'han decantat pel sector de serveis i han defugit de la terra i de les seves obligacions. Tot i això, Bellvís no perd la seva ànima de poble i l'olor dels camps i de la fruita a l'estiu. Però el poble encara guarda en memòria un altre protagonista que a partir del 1905 va començar a formar part del paisatge i de les vides de tots els bellvisencs. I va ser l'exponent del desenvolupament econòmic de la població fins als anys 50 i sense cap mena de dubte el Carrivet. Aquest trenquet estava projectat per al transportar de remolatge a la sucrera de Menarguens i enllaçava Mollerussa, el Palau d'Anglesola, el Poal, Bellvís, Termes i Menarguens, Vallfogona de Balaguer i Balaguer. Més endavant també va començar a portar passagers, cosa molt avantatjosa en aquells temps en què n'hi havia pocs mitjans de transport. Però el cultiu de la remolatge va decaure amb el temps i els cereals i el fals i el panís van agafar protagonisme. Degut a això, la manca de passagers que ja decantaven pels autobusos, el Carrivet va desaparèixer, però no del tot, perquè si llavors transportava persones i remolatge, avui en forma de revista bimensual, porta a casa de tots els de Bellvís les notícies, les anècdotes, les fotografies, les festes i les tradicions i tot allò que dona vida i nom en el poble. Des de llavors fins ara, l'economia ha evolucionat i amb ella també el nostre poble. Bellvís continua sent agrícola, però està desenvolupant un sector de serveis força important que aviat anirà agafant forma de polígon industrial i permetrà de créixer com tots els pobles és la cosa que es desitgi més que puguin fer. Créixer, esdevindre grans, portar satisfacció i bona vida i vida normal a tota la gent que viuen amb ella, i aquest és un dels afanys més importants que es té a qualsevol poble i qualsevol municipalitat.

ara anem a fer un tomb, doncs, a l'església parroquial. Bellvís inicià la construcció del seu temple parroquial d'estil neoclàssic a primers del segle XIX. És d'admirar com, superant tota mena d'entrebancs, d'entre ells la guerra de la independència, es pogué donar per acabada a mitjans del mateix segle. Tots els fidels hi col·laboraren, a l'excepció del transport de guix, precedent de la Sentiu i de la pedra que portaven d'Arbeca. Tots els altres treballs no professionals es feren gràcies al voluntariat de tots els veïns. Recent acabada l'obra del temple, Bellvís sobrevisqué una gran contrarietat. Les lleis sectàries que acabaren amb el convent trinitari de les Sogues i amb la marxa de la comunitat religiosa, deixant com a conseqüència immediata la necessitat de traslladar a l'església de Bellvís la venerada imatge de la Mare Déu de les Sogues. Bellvís no restà indiferent ni pretengué una solució provisional, sinó que va resoldre ampliar el seu nou temple parroquial, construint amb fonaments propis un magnífic cambril on les generacions futures de bellvisencs i bellvisenques i devots de la plana poguessin venerar la seva patrona, la Mare de Déu de les Sogues. Més recentment es restaurà el seu temple de les desperfectes que sofrí durant la Revolució del 36. En son testimoni, l'ornamentació del seu cambril, el retaule de l'altar major, la capella del Santíssim, la pintura de tot el temple, així com altres reformes i embelliments que són un palès testimoni d'un poble que estima la seva història i guarda amb fidelitat les seves arrels. Doncs voilà, sé que això és, disons, que és très interessant de saber que dans un village, un village du pays catalan, com ça peut être n'importe quel autre village, mais on tient à cœur, disons, de pouvoir maintenir, restaurer et faire persévérer le maximum ces édifices qui sont partie intégrante de l'histoire du village. Maintenant, on us hem parlat de l'antic santuari convent de les Sogues, potser que ja us he dit, Mare Déu de les Sogues. Aquesta, una gran tradició que ha passat de generació en generació i que, sens dubte, forma part i donà sentit a una part de la història de Bellvís. És l'aparició de la Mare Déu de les Sogues el 26 d'octubre de l'any 1190. Des d'aleshores, la història entre el pagès de Sidamon Joan Amorós i l'aparició de la Mare de Déu, avui patrona del Pla d'Urgell i del municipi, passa de pares a fills i és coneguda per petits i grans. La història explica que en Joan Amorós, pagès de Sidamon, va invocar la Mare de Déu quan ell i la mula carregada de farina caigueren al fons del bassal de la font del Prat de Bellvís, una nit de gran tempesta. Una vegada salvats, la Mare de Déu li demanà que el poble li fes un santuari i perquè el creguessin li deixà la seva mà lluminosament marcada a la cara. Allí on passà tota la història, els de Bellvís hi van alçar una capella coneguda, doncs, com el nom de la, per tothom amb el nom del Miracle, i que ha estat centre de veneració de tota la comarca. Fins i tot diuen que els aplecs i peregrinatges que s'hi celebraven des de 1547 hi acudien gent de 40 municipis i diferents comarques pregant a Déu per la pluja o buscant remei per les malalties. Prop del Miracle, al camí de Balaguer, hi construïren un santuari i tot l'Urgell i treballar aprofitaren les pedres del vell castell de Sagàs, entre les quals hi trobaren una petita imatge de la Mare de Déu. Fou inaugurat pel bisbe d'Urgell Arnau de Preixens, el qual posà el nom de Mare Déu de les Sogues a la imatge trobada en record de les sogues tallades per descarregar la mula caiguda i ajuntades de nou per ella per poder-la tornar a lligar i els sacs de la farina també. El testimoni de tota aquella història, un piuaret de pedra que encara es conserva dret després de 8 segles, alçat vora del camí de Balaguer, a uns 100 passos del Miracle, i que els indica el lloc on els dos dialogaren. El santuari, però, després de la desamortització dels convents de l'any 1835, va quedar, doncs, desert per molt temps en no comprar-lo ningú a causa del cost elevat que li posà el govern. Així, doncs, els anys passaren i l'abandó va ser notable fins que l'octubre de 1977 un grup de voluntaris va decidir de tornar a recuperar aquella història soterrada i, a poc, fins al dia d'avui, el patronat del casal de la Mare Déu de les Sogues vella per la conservació del lloc emblemàtic com és el Tossal de les Sogues i obre les portes a tothom. Va, amb motiu de plus, poder-la visitar a Bellvís, el santuari de la Mare de Déu de les Sogues.

Altres coses que s'han fet a Bellvís, doncs, per exemple, us en tinc que parlar també, hi ha hagut les obres de reforma de l'església. És a dir, que a mitjans de setembre es pintava l'església, el 64, s'inicià per primera vegada el pintat de les parets del temple. L'obra fou encomanada a la Comissió d'Art Sagrat de Barcelona, que presidia el doctor Camproví. Per estudiar el projecte, in situ, fou enviat a Bellvís l'aparellador senyor Jordi Cantó, l'execució de la pintura, el pintor Modest Batlle de Barcelona. L'obra s'iniciava mitjans del setembre i es donà per acabada el dia 20 de setembre del mateix any. Junt amb la pintura s'obriren els finestrals laterals i es reformà el rosetó encomanat a la Casa Uriac de Barcelona, la construcció de corresponents vitralls. És obra també del senyor Cantó, els signes i la inscripció dels 15 misteris del Rosari que rodeja el sostre de les tres naus del temple. El cost total de l'obra fou de 506.245 pessetes. 1965, pila baptismal, fou un donatiu de la senyora Anita Camps i Capdevila. Va dissenyar el senyor Jordi Cantó de l'Agrupació d'Art Sagrat de Barcelona. El 1968, Capella del Miracle. El mes de juny de l'any 68 s'inicià l'obra de la reparació de la capella i s'acabà a finals del mateix any. Com a solució d'emergència, s'alçaren dos contraforts per apuntalar els angles posteriors de la capella, però amb el curs dels anys l'acció corrosible del salobre els anava fent ineficaços, de tal manera que fins als mateixos fonaments en aquells angles es trobaven molt deteriorats. Es van reforçar amb formigó, tela asfàltica i amb materials d'antihumitat, com també les parets, revestint-les de la seva part baixa, interior i exterior, i amb pedra apropiada pel seu exterior. Cedí gratuïtament al senyor Ramon Valentines de Bellcaire i pel seu interior foren portades de la Panadella. El seu cost fos de 143.966 pessetes. Cal fer notar que, acabada la reparació de la capella, la cooperativa agrària Mare Déu de les Soques de Bellvís costejà el pintat interior i exterior de la capella. Que si voulez, les gens ils sont très attachés à ces traditions, ils sont très attachés à ces monuments. Bon, il faut se dire, Bellvís ce n'est pas, disons, un quart de Barcelone, no és tampoc un quart de la vila de Tolosa de Llenguadoc, aquí en Occitània, però potser la gent es coneix més i la gent està més lligada a salvaguardar, diguem, a salvaguardar els seus vestigis o les seves coses històriques i culturals, més que potser a les grans viles. A les grans viles, bé, es fa una subscripció, però si es tingués en compte la quantitat de gent que viu en un barri per a millorar una obra qualsevol, una resta d'un passat històric, un tros de paret de castell, una d'una antiga torre de guaita en un lloc, un camí, un pont antic, alguna cosa, però en comparació la gent dona molt menys, perquè la gent s'imagina que bé, és així, ja veurem com funciona, ja veurem més tard, i és una de les coses que passa. Doncs és molt interessant de veure com a casa nostra, en els pobles, bé, perdó quan dic poble, je ne veux pas que les gens se fâchent quand je dis le village, l'équivalence de poble en català i en francès, c'est village.

que fa referència al turisme ja que el Bufalà. És Casa Pairal, situada a la plaça de la Mare de Déu de les Algues i una de les principals protagonistes de la Festa dels Firals, que se celebra l'últim cap de setmana del mes de juliol. Al segle XVII, la família Bufalà era noble i de molta anomenada per tota la contrada. Tenia concedida una prerrogativa reial que li otorgava el dret d'asil a tota persona que fugia de la justícia i que podia arribar a tocar l'anella de la seva picaporta. És per això que la història de l'anella de Cal Bufalà ha anat passant de generació en generació fins a convertir-se avui en dia en una gran festa en la que hi participa doncs, tot el poble. En el que fa referència a les fires i festes encara, doncs, per exemple, hi ha un aplec de sardanes. El tercer dissabte del mes de juliol es celebra l'aplec de sardanes. La ballada de tarda dona pas al sopar popular, el qual introdueix la ballada de nit, que sempre està animada pel concurs de colles improvisades i els sortejos que s'hi duen a terme. Hi ha les cassoles de Sant Isidre. Ah, això és una de les coses que m'interessa molt a mi, que se celebra el dia de Sant Isidre amb una la realització de les típiques cassoles de conill, de voladisó, de grandes cassullos, com un dia en occità, amb de conill, que són ofertes a tot el món. Després hi ha els firals de Bellvís, l'anella de Cal Bufalà. Tornem una altra vegada sobre Cal Bufalà per recordar-vos que són els firals de Bellvís. Venir a veure i viure els firals de Bellvís és traslladar-nos al segle XVII, més concretament en l'any 1637, quan entraren a Catalunya les tropes de Felip IV, que amb les seves manifestes i malifetes provocaren 3 anys després la Guerra dels Segadors. Què és la llegenda de l'anella de Cal Bufalà? La nissaga de la família Bufalà tenia concedida, ja us he dit, una prerrogativa reial que otorgava el dret d'asil a tota persona que fugia de la justícia i que podia arribar a tocar l'anella de la seva picaporta. Aquest dret utilitzà el senyor de Bufalà en aquests fets per a protegir en Joan I, diríem, la Maria del capità Rodrigo, que persegueix injustament en Joan. El desenllaç final de la història s'acaba en un judici públic en el que el senyor de Bufalà, defensor de la justícia de la presumpció d'innocència, intenta demostrar-la d'en Joan, recolzat pel poble de Bellvís, i així poder fer fora el capità i els seus soldats del poble. Què hi trobarem als firals de Bellvís? Espectacle de teatre interactiu amb la representació de la llegenda de l'anella, espectacle de jocs malabars, entrada de les tropes de Felip IV, comandades pel capità Rodrigo, espectacular entrada i escenificació de jocs malabars amb foc, parades de venda de productes artesans, demostracions d'artesans, danses populars, ball pla, corrandes, bolangera, balls amb bestiari, balls de gegants, ball de braus de foc, ball popular també, representació del bateig d'un hereu de Cal Bufalà amb repic de campanes, jocs de malabars infantils, danses populars infantils, representació de la llegenda amb titelles pels més menuts, venda de productes relacionats amb la festa, el joc de l'anella, samarretes, vídeos, gastronomia popular, passeig amb ponis. Amb les paraules del romancer, us convidem per l'any que ve. Us esperem l'any que ve, volem que torneu a venir, ens ho passarem bé, bé que amb el que hem trobat aquí. Ens despedim de tots vosaltres, en acabar de sa llegenda el sentireu moltes altres, però com aquesta segurament que no en coneixereu cap. I per exemple doncs també hi ha la Festa Major de Bellvís, però en fi, això ja us donaré una miqueta d'informació una miqueta més tard, perquè per ara anem a parlar encara, doncs anem a escoltar una música i anem a continuar a parlar doncs de la cooperativa agrària de la Mare de Déu de les Algues, que és una de les coses importantes.

tornant a parlar, diríem, de refaccions que es van fer, no?, a l'església, ja us he parlat, doncs, que es van pintar, es traslladar processivament d'un lloc a l'altre. Per exemple, en l'any 73, l'electrificació de les campanes. Es procedia a l'electrificació de les mateixes l'any 1973. El seu cost fou de 74.984. Arriba l'any 92 la teulada. Es tingui que arranjar la teulada. La més gran part de l'embigat es trobava assetjat de tèrmics i notòriament malmès, cosa que feia més urgent la reparació. També el cimbori del campanar amenaçava d'esplomar-se. Tota aquesta obra d'envergadura fou costejada per aportacions de l'Ajuntament, dels fidels i una bona subvenció de la Generalitat. El cost total fou de 6 milions i pico de pessetes. Arriba l'any 1994 calefacció. El mes de febrer del 94 s'iniciava la instal·lació de la calefacció. Oferia fortes dificultats. El lloc idoni per la caldera era sota el cambril, a un nivell de més de 2 metres per sota el pis de l'església. Això obligava a fer un túnel per davall de l'altar al llarg del presbiteri i seguir per la superfície de l'església fins a establir les reixes de sortida i de retorn de l'aire. El cost total de l'obra fou de 3 milions i pico de pessetes també. El 98 no es va cap a tot, perquè el 98 pintar el temple parroquial en reunió ordinària al Consell de Pastoral de la Parròquia, reunit el 2 de setembre, presentar la Comissió d'Economia, es projectar pintar de nou l'església, s'aprovar per unanimitat i s'encarregar la mateixa comissió de fer les gestions pertinentes a fi de concretar l'empresa que ho portara a terme junt amb la remodelació de la il·luminació. Després de feta la consulta de pressupostos, es decideix d'encarregar l'obra de la pintura a Jesús al Súria de Binèfar i el de la il·luminació a Joan Torrent de Bellvís. Dirigeix les obres la decoradora Benita Arbelaiz de Sant Sebastià. S'inicien les obres de neteja de cornisses, pintura i il·luminació el 14 de setembre i finalitzen el 10 d'octubre. El dia 26 d'octubre, festivitat de la Mare Déu de les Sogues, festa major, se'n fa la inauguració oficial amb la presència del senyor bisbe d'Urgell, Joan Martí Alanís. El cost total de l'obra és de 3 milions i pico de pessetes. No anem a parlar de pessetetes sueltes, perquè això és ni mils tampoc. Però, fi, 3 milions sí, és una de les coses mínim, eh? S'ha finançat totalment amb l'aportació dels fidels. Arriba l'any 2000, reforma total de la capella del Santíssim. Aquest any 2000 es feu una reforma a fons d'aquesta capella, habilitant-la per la pregària personal i comunitària dins el caliu de l'intimitat i que invités el silenci i recolliment. Es cobrir tot el sòl amb sisal, parets i sostre amb parquet i baixant el nivell d'alçada, establint una il·luminació nova i pintura a tota ella. El cost total puja a 2 milions i pico de pessetes, però es va inaugurar per Pasqua i veieu que tot el poble de Bellvís i tota la gent, doncs, contents com un gínjol. I a més, una de les coses que veieu és una cosa típica, històrica del poble, i el poble hi té que participar. I, fi, es gasten tants milers de pessetes en altres coses que almenys aquestes són perquè quedi per la posteritat les obres magnífiques que tenim a molts llocs de casa nostra. Molts altres, dissortadament, quan aneu per certs pobles que ja no hi ha ningú, hi han obres meravelloses, hi han obres extraordinàries i que estan amb una deixadesa, però que veieu, no es pot estar amatent a tots els llocs a la mateixa vegada.

Bé, doncs, amics de Bellvís, desitjo que el nostre programa hagi estat del vostre grat. Hem passat parlant de vosaltres una molt bona i molt bonica estoneta i us dic, doncs, que a la gent de Tolosa que ens està escoltant com de costum, merci esplà per haver demorat amb nosaltres, bono serado i adixats, i al programa que ven, tots junts parlant en llengua catalana, de so que se passa so nostre. Adixats i bono serado.